0: La següent col·laboració també demanaré que la rebeu aquí amb molt, molt, molt d'amor. De Siré, tio! Ah, guai.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eso es que bien, sí.

0: Aitor al saxo, familia.
1: Tomasa.
2: El colectivo.
0: Mare meva, senyores i senyors, soroll, sisplau.